Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

pròleg sense l'at. En un conte de fades tu m'havies transportat. Aquí sa gent és agradable, però qualcuna està fatal. I supos que és molt probable

meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Thank you.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Abrimos la hoja del almanaque. El 6 de julio es el 187, centésimo octogésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan 178 días para finalizar el año. El sol ha salido a las 6 horas 20 minutos y se va al ocaso a las 21:15, dejando 14 horas y 56 minutos de luz solar. La luna en fase llena sale a las 0:18 y se oculta a las 12:35, iluminada en un 68,36%. Previsió de temps per aquesta setmana. L'AMET ha activat un avís groc per temperatures altes a Menorca per dimarts, per demà, de les 12 fins a les 19:59, quan es podran assolir 36 graus. Tot això, aquest podria ser, és puntar el hit de la calor, ja que els models indiquen que les temperatures continuarien pujant durant la resta de la setmana. L'anticicló continuarà dominant la situació atmosfèrica i deixarà un temps molt estable a tota l'illa. Avui començarà una nova pujada de les temperatures, amb cel ben serè, estones de sol i sense previsió de pluja. Demà dimarts la calor s'intensificarà encara més, motiu pel qual s'ha activat avís groc, mentre la tramuntana continuarà present. Dimecres, tot i que una entrada d'aire fred en altura provocarà tempestes a diversos punts de la península, a Menorca pràcticament no tindrà efectes i el temps continuarà tranquil. De cara a dijous i probablement també divendres, la calor podria tocar sostre amb un nou ascens de les temperatures gràcies a la persistència de l'anticicló i del temps estable. Per tant, tot fa pensar que aquesta setmana anirà clarament a menys, més que per se fa la calor, per que fa a la calor, i de moment no es veu cap canvi important ni arribada de pluges. A nedar.

Ha fallecido Eulàlia Seguí Coll. Na Lluïsa, viuda de Pepe Camps, va morir cristianament el dissabte, dia 4 de juliol, a l'edat de 87 anys. El funeral tindrà lloc demà dimarts, dia 7 de juliol, a les 19:30 hores a l'Església del Carme. Descansi en pau. I seguim aquí, a Ràdio Es Castell.

0: Bon dia.
1: Hola, bon dia, Toni.
0: Hola, bon dia, tia.
1: Com va?
0: Beníssim.
1: Beníssim, així m'agrada.
0: Sí.
1: Bé, fin de setmana.
0: Sí.
1: He tingut un poc de vent, però va.
0: Poc de vent, un poc de calor, sí. De tot.
1: De tot, fet. Ara sembla que de calmar un poc, ara veurem. Aquesta setmana sembla que dona un poc bo.
0: Sí, de calor.
1: De calor. I de la molt bé, Toni. El negre no sé com acabarà.
0: El negre o plegaran.
1: Ai, jo que ara seria l'hora de plegar el
0: bo. En aquell han de plegar, perquè si no...
1: sí, no. Tindrà més de voler ell que en el banc. Arribarà a tenir de tot. Ai, Déu meu.
0: I després, si fes això i se n'anàs, seria molt...
1: Sí,
0: molt lleig, no, no.
1: Molt. No seria la novel·la, no anaria bé.
0: No.
1: No. I l'han d'agafar i aquell home de sortir amb
0: claro.
1: I l'han de tancar i que no el mollin una altra vegada. Perquè si el mollin, hi tornarà.
0: Sí, perquè aquest és el que no sap fer res més que robar, eh?
1: Res més sap fer. Ai, Déu meu, bueno, mira.
0: I s'ha enamorat d'aquesta lota i ja va.
1: Sí. I són ganes, perquè ella no, no el vol, clar. I no fa més que disbarats, com la de volar. Bueno, mira, almenys aquesta mitjoreta, el cap pensa en la novel·la i no pensava en res més.
0: Ja està, tia.
1: Ai que sí? Idò. Beníssim, Toni. Tot molt bé, molt bona música. I la cançó, la que mos posis, que ja t'he dit, totes m'agraden. I de s'estriar molt bé, tu.
0: Moltes gràcies, tia.
1: La Toni me va dir que t'ha donat les gràcies dels Pecos.
0: Ah, sí.
1: Ella, li agraden a ella els Pecos.
0: Mm-hmm. Ja, molt bé.
1: Sí. Li dèiem un beso a la Toni i un beso per tothom que escolta i fins divendres, si Déu vol.
0: Moltes gràcies, tia, molt bé.
1: I un beso per vosaltres, també.
0: Beso.
1: Adéu.
0: Adéu.

0: Bon dia.
1: Bon dia per nosaltres.
0: Hola, Lucre.
1: Hola, senyor Toni.
0: Com estem?
1: Ah, no. Bé. Que tinc que dir bé. Escolta, aquesta que troba en coll, qui és?
0: Què?
1: Has dit una dona que s'havia mort. Sí. Que troba en coll. Què és?
0: Ara t'ho diré. Eulàlia, segui coll.
1: Sí. Però, que la coneixes tu?
0: Jo no.
1: Ja, doncs, jo, si no, tampoc. És que jo ho havia nascut, però pensat coll, jo conec les rames del coll, però no, de les que conec.
0: Aquest no és de la meva, no?
1: Mira, no, bé, no passa res. Va anar bé ahir?
0: Sí.
1: Va anar bé, disposi.
0: Va, hi vau anar?
1: No, jo vaig anar a disposi, dissabte.
0: Sí.
1: I tu, va estar ahir, diumenge.
0: Sí.
1: Un dia, que quan mos espereu, mos vindrà, el millor mos vindrà a veure i no seràs. Ni sereu.
0: I vindrem un dissabte.
1: Eh?
0: Vindrem un dissabte.
1: Mira, i jo, com que tenia dir, va, el diumenge va a un altre lloc, però cal en porter, em va dir, mamà, què puc deixar un dia? Dic, el que passa que... que ells cavarà més pres que nosaltres. I va viure, des que me mostres el muntès, després ho clarirem. Però a veure, dos dies seguits no hi preocupa ni no, eh? És cansat, tantes hores. I no feia, tu deia, tenies por de vent, i no feia gens.
0: No, i feia bon estar, eh?
1: I allò, que a vegades venia una bufeta de per darrere, però petita, eh? Però no. Bé, va, estan bé tots?
0: Sí.
1: Totes les bandes?
0: Tothom, vaig veure bé, això.
1: Ai, que fa molta estona que no ho he vist. La germana en Vito, la Magdalena, com està?
0: Antònia?
1: Antònia. Sí, en Antònia, ara en Magdalena Sofia.
0: Està bé.
1: En Magdalena Sofia.
0: Sí, en Mat de Sofia.
1: Ja.
0: Està bé, està bé.
1: És que no... no molt, però ara ja fa 10-50 anys que no la veig. I tinc que demanar a veure per ella com està.
0: Ella, clar, va en cadira de rodes, però...
1: Ah, ja, clar. Va, en dur, diguem...
0: Sí.
1: Ja, oi, tot això. Molt bé. M'ha agradat una que has posat, la primera que jo he sentit, que després es cap de dues o tres, eren des de les nou, eh? Era una cosa, una d'amigos, ni amigo, no sé. Perquè després, per seguit, pensen l'altre, i ja no, ja me'n fuig.
0: Antes de les 9?
1: Sí, menys, ja l'he posat a les 8:10, però això, aquesta cançó, és que no l'he sabut, però ja és que era, no l'he sabut si era hilo musical o si eres tu, però tu has cap de 3 o 4 cançons, has ratllat un moment. Però bueno, no me'n poses això, val més que t'ho demani, perquè després diu que si no t'ho demani, no... Jo t'he dit, no, m'ho sé que penso, no. O sigui, tu me'n vas dir, és que me l'hagués de demanar. Vale, avui demanaré el plat de suro, que potser una nina i jo m'ho agradarà molt.
0: I doncs?
1: I per tots els que escolten, també. I un saludo per tothom. I que xaleu molt. No insistiu, aquest?
0: Molt. Hem de procurar resistir-lo i xalar.
1: I
0: perquè després, en hivern, us han d'encapsular.
1: Va, sou molt estremats. Quan jo ens estiu, altres ens veiem.
0: No.
1: Que dius, comença a ser veig, estic refredat, dius, tu sols dir. No. Ale, no. Hasta más ver o más oír el viernes.
0: Vale, Gertrú. Lucre.
1: Digues, ah, vale, vale.
0: Adiós. Adiós.

0: Semperoca.
1: Bon dia.
2: Bon dia, Toni.
1: Hola, Nini.
2: Hola. Bé, saluda a tothom, perquè no puc ratllar, Toni.
1: Ai.
2: Bueno. Ai. No sé si amb una operació haguera passat tanta pena.
1: Trobes?
2: No em poden treure 6. Tu t'ho imagines amb un cop?
1: I ara com ho fas?
2: Sopetes o líquid i no... Avui m'han donat antibiòtic perquè hi ha 4 dies que té molt de mal. Però bueno, salvarem encara, Toni.
1: Sí, bueno, Nini.
2: Saludar a tothom. Vaig sentir en aquest Rudis que me saludava. Una abraçada, aquest Rudis.
1: Vale, Toni. Gràcies, guapa.
2: Adéu.
1: Adéu, que te milloris.

0: ¿De tu boda qué?
1: De mi boda nada.
0: Pues no dicen que...
1: Dicen pero acá.
2: Debes comprender si esto sigue así.
3: Que voy a quedar solo pa' ver y santo de la
4: Bon dia.
5: Bon dia. Bon dia. He escrit un moment perquè ara m'ho hem d'anar molt perquè hem de fer la cura en això que té a cama, saps? I,
4: sí.
5: I bueno, i estic contenta de sentir la Nini. Perquè ahir me vaig preocupar, m'he sentit d'aquella sempre diumenge, que saps, és una... I feia sí. Que no la sentia. Estic contenta, a Nini, d'haver-te sentit. I ja està. I en el dormir, que és un passi, perquè no el puc passar en l'hivern, així és que ja ho saps. Que no ho trobes. I si estiu passant com podem o no, amigo,
4: sí.
5: I ja està, bé, eh? Un dia bé, un dia no tan bé, i així va, jo ja he nedat, així és que avui ja he nedat i ja ho tenc aclarit, i ara me'n vaig cap a Mahon, i si no ho cridaré. I ara ja no te demanaré més candidats, perquè com la senyora Joana la demana cada dia, la va demanar ahir, la demana avui, estic encantada, perquè ja la sent, sense haver-te-la de demanar, que trobes...
4: Ho he pensat...
5: Ho has pensat, jo també ho he pensat, i bueno, aquesta repi, perquè la va demanar i la demanada avui, i que ja m'agrada, però que aquesta encara m'escata. Així és, que molt bé, Juan, estic contenta, perquè jo la sent. Tu me'n poses el que vulguis i me va molt bé. Ara fas una cosa aquella que tu saps i jo vull dir, eh? Vale.
4: Vinga. Gràcies, gràcies.
5: Vale, me'n vaig cap a m'ho dir, que ara cridaré, me'n sí, que en té de ganxaló. Vinga,
4: adéu. Beníssim, adéu.
5: Divendres,
4: divendres, gràcies.
5: Vale, adéu. I la Marga, també. Margarita, pues, per tu, i la saludo. I la tia diva, i a tothom, ja no vull dir res més. Adéu.
4: Adéu.

Hui!

0: Bom dia.
1: Bom dia, Toninho.
0: Olá.
1: Bom dia. Pelo primeiro de todos, saludar tothom. Avui jugar fino i calma, demà també.
0: Sí.
1: Sí. Molt ho agafarem en calma. La tercera, segona, el que sigui joventut, que ja no tenim que anar a fixar una hora determinada, a les dues, fresquet i aigueta fresca.
0: Sí.
1: I anarem passant, Bé, bueno, el matí fabulós, tot el que he llegit, la música primera i tot també. Jo no en demanaré cap, perquè em volia demanar una, però ni sé què es diu, ni sé com m'explicarà. Però me fa molta de gràcia quan la sent, que és aquella de senyorita Xula, res Xula.
0: Sí.
1: Saps quina te vull dir?
0: Sí.
1: I jo, ja està. Mira, m'agrada, quan la sent, almenys ric una estona. Alida, Toni, una bona... I si no, no passis cap pena, que sigui, totes són bones. Bona, tranquil·leta, perquè això és passar una bona bugada. Però bueno, també ho traurem, tota claridad. Vale, Toni, una abraçada molt forta per tots des de que teva i per tu, com sempre, un fort i carinyós abraç i vendre't si Déu vol. Ala.
0: Moltes gràcies, Maruja.
1: Besitos, adeu.
0: Adeu, bon cap de setmana. Bona setmana. Fins divendres. Bona setmana.

0: dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini.
1: Com va?
0: Bé, i vosaltres?
1: També, també, bastant bé. Les coses no, avui no. Bé, beníssim. Què, tot bé?
0: Sí, mira, aquí estamos.
1: No tenim tant de vent avui, però encara en fa, eh?
0: Sí, sí, encara en fa un poc.
1: Jo, les cortines del menjador, oli.

0: so, că se te încărântare, vală, n-a să picchia ta chi te zice. I bé, tot bé, sentit des que has començat, has sentit una maruja, estic molt contenta d'haver-la sentida, que fa estona li tenc que telefonar, però allò saps que dius, ho tenc que telefonar, si no ho fas tot d'una,
1: ja no ho malament. Jo també me passa.
0: Idò, jo me passa
1: això. Quan no ho fas tot d'una...
0: Oh, malament, passes i tens, ai, ara vida de cridar una maruja. Bueno, idò, tot molt bé, una bona musiqueta, tot molt bo, molt bo, Toni. I saludarem a la tia Tiva, a Toni, a Nini, la segueta que està bé.
1: Sí.
0: Bueno.
1: Li ha entrat un parell de queixals, però està bé.
0: Ai, mesquina, també. Ai, això fa un desastre, això. Jo també l'altre dia vaig anar a fer-me limpiesa, carai, dic, sabeix, dic que feia net la boca dels altres, perquè fan un malé. Ma cotxe, dic, m'ho rebassareu qualque dia, qualque dent, li deia. I ell, res, ja podeu riure, ja.
1: Ho fan fort, sí.
0: Que fort i mal, tu, els ganxos aquell, clac, clac, clac. Ai, ara bueno.
1: Ara, te diuen, si te faig mal, alça sa mà. Diu.
0: Sí, això, això, ella me deia, alça sa mà. Dic sa mà, dic, i és que si mà de jo no puc, no? Ai, bon Déu, però bueno, ves d'ara.
1: Ja ho tenim.
0: Fins de gener, que me toqui, i ja està. Bueno, i d'ahir saludarem a la tia Tiva, a la Toni, a la Gertudis, a la de Sona, ai... Na Lucre, també, a Nini Mercadal, també, saludar tothom en general. I que tinguem una bona setmana, i ja està. Tot el de més, ja ve, sense anar-ho a cercar.
1: Sí, sí.
0: Bueno, Toni, un saludo per tu, una vegada per tu i per de que teua.
1: Moltes gràcies.
0: I que passis un bon dia i una bona setmana.
1: Igualment per voltes.
0: Fins divendres. La novel·la no l'he sentit avui, perquè ja me poso un poc nerviosa. Cunyeta món, és negre aquest ditxós. Abans, si no el agafaran ja d'una vegada...
1: Negre encara
0: no l'escó.
1: No el tenen encara.
0: No, el ratlla amb aquell. Ja dic, vam, si no és decent avui, carai, ben igual. Ai, però bueno, que us posaràs una cançó, no?
1: Sí, sí, sí. Quina cançó Valida. Vols?
0: Ja ho saps, que vulguis tu. Jo m'agraden totes.
1: Bueno.
0: Totes m'agraden. I si poses qualcuna, ben, aquesta me la quit. Bueno, Toni.
1: Molt bé, Nini, gràcies.
0: Passem bon dia, passis bon dia i bé tot. Vale.
1: Adéu, guapa.
0: Adéu, mono. Adéu. Adéu.

Qui dia passa? De Joan Barceló. Juliol, l'amo del sol. Diu el refrany que el juliol es bous en el sol. Les onades de calor són més habituals que les de fred durant aquest mes de juliol. Cal recordar que durant els Sant Fermins, l'any 2008, va nevar a Navarra a partir de 1.300 metres. Sant Fermí ja és precisament demà, dimarts, dia 7. Patró dels boters i dels tractants de vi, ha guanyat molta la seva popularitat gràcies a les bous i a la televisió. La lluna, aquest dia, arribarà al quart minvant a les 21 hores i 29 minuts del vespre, a Àries, amb calor insana. També és el Dia Mundial del Cacau. I el cacau que hi deu haver ara a Pamplona, a la plaça de l'Ajuntament, per a xupinazo aquest de començament de les festes. No m'agradaria estar allà enmig. Molt pitjor que Sant Joan amb el toc de Fabiol. Les figues de juliol ja duen dol. Igual que les polles d'aquest mes, una bona col també és apropiat sembrar-la, així com pebres, carxofes, bledes i mongetes tendres. Si fa temps que s'espera molt sec, els incendis podrien ser perillosíssims. A sort, convindrà eliminar les males herbes. Farem abonat d'estiu en estrangers. Acabada la recol·lecció de la collita de regadiu, podran donar una rella d'arada afegint tots els adobs necessaris. És temps de recollir el romaní i la farigola i també d'envinagrar tapres i collir cogombres i carbassons. La pluja de Sant Cristòfol engreixa les figues de moro. Divendres que ve dia 10, les festes més sonades en honor de Sant Cristòfol seran les del migjorn gran. És el patró dels viatgers, conductors, estibadors i verdurers. El representen com un gegant amb un pi a la mà, fent-li un bastó i portant el nin Jesús sobre ses espatlles per travessar un riu. Aquest sant protegeix contra la mort sobtada i el calabruix. A sort, valdarem especialment i farem feines de rec, posarem una mica d'ombra per disminuir l'estrès per excés de temperatura, que en aquesta època n'hi ha molt.

Sant Benet, figues promet. Dissabte, dia 11, celebrarem Sant Benet, patró d'Europa. Ara és el millor temps per fer la bugada a ses mantes i robes grosses de la casa. Es pot plantar col que espinac, esporros i ses bastanagues. Podeu fer, si en teniu ganes, amb pèls d'escuet, pels ubercoquers, pebreres, pomeres, ametllers i pruneres. Al jardí qui tingui gespa, que la regui. Les figues d'aquest temps són delicioses. Dimecres és el Dia Mundial de la Al·lèrgia. En quant a això de regar el xest, la gespa, Joan Barceló, l'Ajuntament de Mó, diu que no el reguin. Que tenim poca aigua.

Bueno, i ara començam amb les dedicatòries. La primera que faré serà per la tia Tiva i na Toñi. Et hi posaré una cançó d'en Diango. Intentaré posar una cançó d'en Diango. Com és que no surt en Diango?

Amor, amor de tango, Andy Ango, per la Tietiva i per na Toñi. I ara en Juana Plaza mos ha demanat Candilejas, i Candilejas també serà per na Gertru, també per na Maruja, que a na Maruja li posaré després una altra. Candilejas.

Bueno, i ara una cançó per na Niní Blai, per na Paca, també sa germana, i per tota sa família Blai, que mos escolten, unes jotas de Navarra, com no.

Bueno, i després d'aquestes Jotas Navarras també m'han demanat una cançó molt antiga, que és la primera vegada que la sentirem per aquí, o jo almenys no l'havia sentida mai. En el Barranco del Lobo.

Bueno, amics, arriba el moment de despedir-nos. Aquesta miscel·lània matinal d'aquest primer dilluns de juliol. Ja ho saben, festes de Sant Fermín a Pamplona.

Els hi record que avui de que vespre, a partir de les 7, tindran el nostre company Alitxo amb el seu programa de cada dilluns, Jazz B, que té una primera part avui, a les 7, i una segona part demà, també a les 7.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

recordi-n'hi-do demà, dimarts en Nanini, a partir de les 10, i és que vespre en Alitxo ja es ve. Moltes gràcies, jo torn divendres, si Déu vol. A les 9 en punt, com sempre, por fin és viernes, serà viernes. Gràcies, adeu, bona setmana a tothom.

Conti quanto preferì, il tempo avrà fu fate.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. El sector de la construcció agafa impuls a Mallorca en un context marcat per la greu emergència habitacional que pateixen les illes. Aquesta embranzida es deu sobretot al boom dels pisos, que s'han disparat gairebé un 60% en la primera meitat de l'any. En total s'han visat a prop de 1.300 habitatges nous entre plurifamiliars i xalets, parlant de la xifra més alta en un primer semestre dels darrers 5 anys. Els aparelladors diuen que són xifres positives, bones, però a la vegada insuficients per cobrir tota la demanda real. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, 6 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, el control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Acord històric per als empleats públics de les Balears.
2: Uns 5.000 treballadors del sector públic instrumental de les Illes cobraran fins a 12.000 euros més a l'any gràcies a la carrera professional. Un pacte aplaudit pels sindicats que adverteixen, en tot cas, que continuaran lluitant perquè no hi hagi empleats de segona.
0: Avui també es noticia que el govern reforça l'ofensiva contra el lloguer turístic il·legal.
2: Imposarà multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen en la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència. La mesura s'inclou dins la llei òmnibus.
0: A les Pitiuses, les associacions d'usuaris denuncien una situació crítica a l'unitat de salut mental. Carmen Cires, bon dia.
3: Avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la unitat de salut mental de les Pitiuses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Asseguren que els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de l'Hospital Can Mises.
0: A Mallorca, els socorristes de Calvià es reuniran finalment amb l'Ajuntament. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Serà demà a les 8 del matí després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori. Denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. El Balda els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu.
0: I a Menorca, la Policia Nacional ha detingut un home que va robar un vehicle de lloguer valorat en 30.000 euros a Maó. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. Els agents van descobrir el vehicle en una operació rutinària 6 mesos després. Estava mal estacionat i en comprovar la matrícula van veure que figurava com a denunciat per robatori per part d'una empresa de lloguer. En el seu interior van trobar documentació i el dispositiu mòbil del presumpte autor dels fets. Es dona la circumstància, a més, que mentre els agents inspeccionaven el vehicle van rebre una trucada que hi havia hagut una brega en un local proper. Va resultar ser un avís fals que s'ha comprovat que va realitzar un familiar de l'acusat per mirar de desviar l'atenció.
0: A les 2:45 serà temps per a la informació esportiva. Avui la notícia és que el Mallorca ha encetat el nou curs. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. La temporada 2026-2027 ha començat amb les proves mèdiques. És la primera passa d'una nova etapa a la segona divisió després d'un lustre a primera. Avui, un primer grup de jugadors com Abdon Prats, Raillo, Martin Valiant o Manu Morlanes han passat per la clínica. Demà continuaran les proves i dimecres faran el primer entrenament a Sombi Biloni, la primera sessió del nou entrenador Luis García, que, per cert, serà presentat demà a les 12:30. Pel que fa al Mundial, Espanya cercarà avui contra Portugal un bitllet pels quarts de final. Ja el tenen Anglaterra i Noruega, que es varen classificar ahir guanyant a Mèxic i al Brasil respectivament. I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui la campanya d'abonats per la nova temporada. Festa soci i ja ho veurem. És el lema en un any en el qual no hi ha gaires canvis respecte al passat curs pel que fa al sistema i els preus d'abonaments, però sí en el format de la competició.
0: Encetem la setmana i ho feim amb avís groc a les Pitiuses, també a bona part de Mallorca, per altes temperatures que poden arribar als 36 o 37 graus a les hores centrals del dia, també a l'interior de les illes. Xesca Cifra, bon dia.
7: Bon dia. Hem encetat una setmana que estarà dominada per la calor intensa. Des d'avui fins a final de setmana, valors de temperatura per damunt de 35 graus a tot l'arxipèlag. De fet, ara mateix ja arribam en alguns punts, els 37, 38 graus, i fins i tot poden superar aquests valors. Tenim avís groc activat avui, també demà, però a partir de dimecres l'avís passarà a ser taronja, risc important per temperatures ben elevades. Tampoc no baixarà de vespre. El cel estarà gairebé destapat avui, demà com a molt arriben alguns núvols alts a Eivissa i a Formentera que deixaran el cel enteranyinat, però just demà a darrera hora. I aquests dies el vent bufa de component sud. Això farà que, sobretot, la temperatura màxima la registrem a l'interior i al nord de cada illa. Amb aquests valors que aquests dies es repetiran dia rere dia, amb valors màxims de 35 graus, podem arribar a fregar a partir de dimecres els 40 en alguns sectors de les illes. També tindrem una situació a la mar bastant tranquil·la, amb marejol només en qualque redol de maró a punts del sud de l'arxipèlag.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Els visats d'obra nova a Mallorca han augmentat a prop d'un 30% durant el primer semestre de l'any. Són gairebé 1.300 habitatges, la xifra més alta per aquest període dels darrers 5 anys, segons dades presentades avui pel Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics.
8: La xifra més significativa és l'augment de visats d'habitatges plurifamiliars en gairebé un 60%, enfront del 0,3% d'unifamiliars. Durant els 6 primers mesos de l'any s'han visat 769 pisos per 527 unifamiliars. El president del Col·legi, Luis Alfonso de León, però, diu que és insuficient per satisfer les necessitats residencials actuals.
9: Es una cantidad aún insuficiente para dar respuesta a la demanda de la población, pero se ha conseguido las mejores cifras de los últimos 5 años. La previsión es que esta tendencia de crecimiento se mantenga.
10: Siempre hemos dicho que se estaba en 1:1. Con estos datos vemos que hemos pasado de 1 a 1.5 y lo adecuado sería pasar de 1 a 4. Es decir, 4 viviendas plurifamiliares por una unifamiliar.
8: Per municipis, Palma engloba el nombre més gran de visats de pisos, seguida per Calvià i Capdepera. En canvi, els xalets es concentren principalment a Ciutat, Manacor i Santanyí. El col·legi també destaca bones xifres en visats de reformes impulsades en part gràcies als fons Next Generation. Mateu Moyà és el secretari tècnic del col·legi.
11: Estamos hablando de un 17%, 1.700, pero son 1.700 visados. ¿Qué quiere decir eso? Que eso podemos estar hablando de 5 o 6 mil viviendas afectadas por ese proyecto de rehabilitación. Se está invirtiendo mucho con recuperar y rehabilitar el parque edificado, que creemos que es una de las líneas más importantes, ¿no?
8: També s'han duplicat les reformes d'hotels i no se n'han visat la construcció de cap de nou.

0: I ho dèiem en titulars, a prop de 5.000 treballadors del sector públic instrumental passaran a percebre la carrera professional. Això serà possible després que el govern ha tancat avui un acord amb els sindicats UGT, Comissions, STEI, USO i CESIF. Tant el govern com els sindicats han assegurat que es tracta d'un acord històric que s'emmarca dins un pacte global de millores pels treballadors públics que també inclou altres punts ja aprovats i tancats, com és la indemnització per residència. La carrera professional és una reivindicació històrica dels empleats públics que s'ha desbloquejat d'aquesta legislatura i suposarà un cost de 14 milions d'euros. Caro Moreno, bon dia.
1: Bon dia. La consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha detallat que la quantia màxima que es percebrà per la carrera professional serà de 12.500 euros anuals. La cobraran els treballadors que tinguin la categoria més alta, són aquells que estan inclosos al grup A i que faci 20 anys que treballin a l'administració pública. El mínim per la carrera professional serà de 1.400 euros pels empleats en categories inferiors i amb pocs anys d'antiguitat.
2: Per aquest govern, els empleats públics no són un problema, sinó que sempre són part de la solució. I volem comptar amb uns treballadors públics eficients i professionals. Volem una funció pública que avanci, que es modernitzi i que es dignifiqui.
1: La implantació de la carrera professional entre el personal laboral es farà de manera progressiva. Enguany es percebrà el 25% del complement i el gener de 2028 s'arribarà al 100%. Són José María Brif, del CESIF, i Mateu Moyà, de l'STEI.
3: También creemos que va a hacer que la sangría que tenemos de trabajadores públicos hacia otros servicios de la administración se detenga.
4: A més, és una manera de reconèixer el servei a treballadors, diguem-ne, que són sa cara moltes vegades de lo que és el servei públic. Quan necessites una ambulància, quan té a foc, quan agafes el tren, quan ets usuari d'un port, tot això és sector públic instrumental.
1: Els treballadors subrogats del GSAIP i d'IB3 percebran un tram de la carrera a partir de l'any 2028. Es faran dues convocatòries extraordinàries per a aquests empleats públics. L'administració tan sols els reconeixerà l'experiència professional dels anys que han estat internalitzats.
0: I també hi ha novetats importants pel que fa als funcionaris de l'administració de l'Estat a les Illes. Avui migdia, el govern espanyol i els sindicats han acordat equiparar la indemnització per residència amb els treballadors destinats a les Canàries, que també era una reivindicació històrica. L'increment del plus de residència es començarà a percebre aquest mes.
1: Sí, les quanties oscil·len entre els 105 i els 697 euros mensuals en funció dels diferents grups professionals i l'illa de destinació. En el cas dels treballadors de Mallorca, les quanties van del 214 als 105 euros mensuals. Els treballadors de l'administració de l'Estat destinats a Menorca i les Pitiuses són els que més es beneficiaran de l'increment del complement de residència. Per les categories inferiors serà de 297 euros i pel grupat de 697 euros mensual. El president del sindicat CESIF a les Balears, Luis Apolinar, diu que és una primera passa, però reclama més millores.
5: Queremos que se haga una norma reguladora propia que afecte a todos los empleados públicos independientemente de la administración. Ya no solamente para los de empleados públicos estatales, sino también para los de la administración autonómica y también para la administración local, que principalmente son los ayuntamientos y los consejos insulares, el de Mallorca, el de Menorca, el de Ibiza y el de Formentera.
1: En la reunió d'avui, l'executiu espanyol també s'ha compromès a actualitzar les quanties que s'han aprovat pel que fa al complement de residència i això se farà en una reunió a finals d'enguany.
0: I més novetats de la plana laboral, perquè el govern ha anunciat noves ajudes pels autònoms destinades a cobrir les quotes de la Seguretat Social en períodes d'incapacitat temporal. L'anomenat escut de l'autònom cobrirà un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
6: L'ajuda se centra en els dos primers mesos perquè a partir del tercer els autònoms no estan obligats a pagar les quotes. La dotació de l'ajuda és de 600.000 euros, la meitat per a l'any 25-26. La presidenta del govern, Marga Proens, afirma que es tracta d'una mesura que vol facilitar la feina dels treballadors.
7: Moltes vegades hem sentit a dir allò de que els autònoms ni tan sols se poden posar malalts, perquè quan un autònom està malalt, dona igual si no ha d'anar a fer feina perquè ha de seguir pagant la quota a la Seguretat Social. I d'això s'haurà acabat i s'ha acabat a les Illes Balears.
6: Per tal de facilitar els tràmits als autònoms, també s'ha inaugurat l'Oficina de l'Autònom, un punt on els professionals podran rebre assessorament i acompanyament en la seva activitat.
0: Arribem a les 2:14. Amb més qüestions, la llei Òmnibus, que ja és vigent, incorpora noves mesures per reforçar la lluita contra l'oferta turística il·legal. Unes novetats que el govern ha traslladat avui a la segona reunió de la mesa de lluita contra l'intrusisme. Recordem que entre les principals mesures hi ha la imposició de multes diàries de fins a 5.000 euros als propietaris que continuïn comercialitzant allotjaments il·legals després d'un requeriment d'inspecció. Si persisteixen a la infracció, els expedients es poden traslladar a la Fiscalia per un presumpte delicte de desobediència.
6: Una altra de les mesures és un nou protocol de coordinació i d'intercanvi d'informació entre les policies locals d'Eivissa i els serveis d'inspecció turística. Això permetrà que les actuacions policials derivades de molèsties veïnals o altres incidències puguin donar lloc també a inspeccions per detectar allotjaments turístics il·legals. És la vicepresidenta del govern, Antònia Maria Estarelles.
8: Per mi, que és policia que 3 o 4 vegades va allà, això ja hi ha constant, si no se perd aquesta informació dins el Consell Insular, que té la capacitat, sí que té la capacitat inspectora de seguiment.
6: El conseller de Turisme, Jaume Bausà, també ha explicat que la norma reforça la protecció dels allotjaments turístics reglats davant les ocupacions il·legals.
9: Això el que fa és, bueno, primer, lluitar contra aquells que s'aturen, que massifiquen, que abusen del territori i, per altra banda, dignificar aquells que compleixen la llei.
6: Els establiments podran demanar la intervenció immediata de les forces de seguretat per desallotjar ocupacions que impedeixin o desvirtuïn l'activitat turística autoritzada.
0: I la multitudinària cadena humana organitzada ahir en es trenca per reclamar la protecció dels espais naturals de Balears marca avui també el debat polític. Hi varen participar més de 10.000 persones, segons els organitzadors. El GOP, Terra Ferida i la plataforma Menys Turisme, Més Vida. El govern reitera una vegada més que la protecció d'estrenca no es toca amb aquesta llei òmnibus i qualifica la manifestació de preventiva.
6: Les entitats ecologistes alerten que els darrers canvis legislatius impulsats pel govern, com la llei Òmnibus i la futura llei agrària, poden perjudicar aquestes àrees. La presidenta Proens mostra el seu respecte a la protesta, però reitera que la protecció del Parc Natural d'Estrenc, de Campos i d'altres espais naturals està garantida. A la vegada ha tornat a condemnar les pintades aparegudes en els búnquers.
10: És una manifestació preventiva, no és una manifestació sobre una cosa que hagi fet el govern, el manco que hagi fet el govern distint a lo que va fer el govern d'esquerres. El meu govern ha modificat la LECO exactament en els mateixos termes com ho va fer el govern de Francina Armengol per 12 espais naturals. Per tant, jo entenc que també hagués pogut fer en aquell moment una mobilització.
6: Sobre l'actitud de la balassa de Campos, Xisca Porqué, que es va enfrontar als manifestants, però ens ha censurat la seva manera d'actuar.
10: Ja saben que el meu estil és el respecte, el meu estil és no entrar en provocacions i el meu estil, evidentment, és que som una terra lliure on tothom ha de poder dir la seva, per tant.
6: Més per Mallorca, per part seva, celebra l'èxit, diu, de la cadena humana d'Estrenc. La formació ecosobiranista considera que la mobilització demostra el rebuig d'una part molt important de la societat mallorquina a les polítiques territorials impulsades pel govern de Marga Proens. Vots, en canvi, exigeix que s'identifiqui els responsables de les pintades aparegudes en els búnquers.
0: I en aquesta hora, quan són 2:17, encara continua reunit a Madrid el Consell de Política Fiscal i Financera, on el Ministeri d'Hisenda presenta a les comunitats els objectius de dèficit, deute i regla de despesa amb l'objectiu de presentar els pressupostos generals de l'Estat. La trobada és el primer gran pas del calendari pressupostari, però també es preveu complicada. I és que el govern, com la resta de comunitats gestionades pel PP, no pensa donar-li suport.
6: Així ho avançava el vicepresident i conseller d'Hisenda, Antoni Costa, avui de matí a l'informatiu Matina.
11: No ens ho vot de les Illes Balears, perquè aquesta senda és incomplible, però probablement s'aprovarà. Probablement demà el govern de l'Estat i el Consell de Ministres, no? Aprovi aquesta senda d'estabilitat i s'iniciïs els pressupostos de General de l'Estat pel 2027.
6: Malgrat aquest vot en contra d'Hisenda, té pràcticament assegurada l'aprovació de la senda en el Consell de Política Fiscal i Financera, ja que el Ministeri disposa de la meitat dels vots i només necessita el suport d'una comunitat perquè la proposta prosperi. Després d'aquest tràmit, el govern espanyol haurà d'aprovar la senda d'estabilitat al Consell de Ministres i remetre-la al Congrés dels Diputats, on afrontarà el principal obstacle polític. Per tirar-la endavant, necessitarà el suport de tots els socis d'investidura, també de Junts, que ja va votar en contra de la proposta corresponent al 2026. L'executiu manté la previsió de presentar el projecte de pressupost del 2027 abans de l'octubre. Serien els primers comptes de l'actual legislatura i substituirien els pressupostos del 23 prorrogats fins a 3 ocasions.
0: Són les 2 i de 9 minuts.
12: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
13: Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té va des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
14: Chico, al lío, pide un crédito.
15: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
14: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
12: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Ho dèiem en titular, situació crítica a l'unitat de salut mental de les Pitiuses. 5 psiquiatres segueixen de baixa. Les associacions d'usuaris denuncien que, amb l'actual col·lapse, és impossible aconseguir un llit per superar una crisi. Diuen que tampoc no es fa seguiment dels pacients que surten de camises.
16: El dia d'avui hi ha de baixa 5 dels 13 psiquiatres d'adults de la Unitat de Salut Mental de les Pitiuses. Les associacions de pacients denuncien que se senten desemparades perquè no se'ls atén ni en situacions crítiques. Els 30 llits d'hospitalització breu estan sempre plens. Ho explica Toñi Díaz, de l'Associació de Pacients i Familiars de Persones amb Malaltia Mental.
17: ¿Qué tiene que pasar, no?, para que te atiendan o te ingresen y que no te pueden atender porque no hay camas? Entonces, claro, esto lleva a pensamientos... Bueno, hemos tenido gente con pensamientos autolíticos, ideas de suicidio...
16: Els professionals que tenien la patologia dual s'han repartit altres serveis i tampoc hi ha, segons diuen, ningú destinat a casos de persones amb ideacions suïcides. Després d'una crisi, quan el pacient necessita un seguiment per estabilitzar-se, no hi ha cites disponibles. Soledad Manzano és la presidenta de l'Associació de Persones amb Patologia Dual d'Eivissa i Formentera, que són casos on es combina una addicció amb una malaltia mental.
18: I va centrar per una desregulació, per un brote psicòtic, per una situació grave en la que tu vida corre peligro. Cuando se sale de esa unidad, al paciente no se le da cita.
16: Els darrers mesos les cites s'estan anul·lant sense explicació i s'estan desatenent situacions crítiques. La conselleria ha implantat un reforç de l'atenció primària amb psicòlegs i les associacions confien que així els psiquiatres es puguin centrar en casos greus, però el punt de partida és molt dolent, especialment a Formentera.
18: Aquí tenemos sobrecarga y tensión hospitalaria, pero es que en Formentera están sin nada.
16: Segons han denunciat a IB3 persones coneixedores de la situació, algun dels professionals atén consultes privades tot i estar de baixa, un fet que no ha confirmat la conselleria.
0: Una conselleria, per part seva, que resta gravetat a la situació.
6: La gerència de camises nega que cap pacient hagi quedat sense atendre durant una crisi, encara que reconeix que l'acumulació de baixes ha obligat a prioritzar els casos urgents i les persones hospitalitzades. Això ha afectat la resta de serveis. També esperen que la reestructuració del servei, que s'ha posat en marxa amb una nova coordinadora de salut mental per adults, faciliti que els professionals vagin tornant a la feina.
0: I avui també destacam que l'Hospital de Son Llàtzer ha incorporat un robot de farmàcia que permet dispensar medicaments a pacients en 40 segons quan abans els sanitaris estaven de més 5 minuts per aconseguir-lo. El nou sistema funciona ara fa una setmana i, segons asseguren els professionals, suposa una millora i una atenció més àgil. Laura Marcos, bon dia.
19: Bon dia. El robot on caben uns 6.000 envasos forma part de la nova unitat de pacients externs de farmàcia de Sant Llàtzer, que també ha incrementat els espais d'aquest servei de 2 a 5. La farmàcia de l'hospital atén d'haver 150 persones al dia, una demanda que el nou robot ajudarà a resoldre amb més agilitat. Montse Vilanova, cap de servei de farmàcia, afirma que tenen fins a 500 referències diferents i medicaments en diverses dosis. Per tant, amb el sistema manual era relativament fàcil equivocar-se.
20: Fins ara nosaltres buscàvem a mà en una estanteria els medicaments, ara no els estem buscant, ens els busca ell. Igual estem parlant de 30 o 40 segons d'arribada del medicament, o sigui que és molt ràpid. Per tant, és un guany molt important.
19: Ara assegura els professionals estan més tranquils perquè els pacients estan més segurs. La consellera de Salut, Manuela García, ha inaugurat avui el robot i la nova unitat de farmàcia i ha destacat la importància d'invertir en innovació.
21: Lo que pueda hacer una máquina no tiene que estar una persona mirando una caducidad ni colocando manualmente, que facilita el error. Cada medicación es única, es decir, tú no puedes meter ni falsificar ni volver a meter una medicación que ya has metido, porque el robot te la va a captar y va a decir, no, esta medicación ya está dentro o esta medicación ya la he usado y te lo va a devolver, ¿no? Esas medidas de seguridad son las que son el futuro.
0: I més d'un 40% de les persones en risc d'exclusió social ateses en els serveis d'atenció laboral de la Fundació de Xalles han aconseguit un contracte de treball durant el 2025. És una de les dades destacades de la memòria d'activitats que ha presentat avui l'entitat, que afirma que ara el perfil d'usuaris correspon al de persones amb múltiples problemes com el de l'accés a l'habitatge.
19: En aquest sentit, la directora de la Fundació, Xisca Martí, ha apuntat que l'entitat es planteja oferir ajuda a les persones que tenen en qüestió d'habitatge, sobretot als treballadors d'inserció laboral. És el reflex d'una societat en què la manca d'habitatge i els elevats preus fan que tenir un contracte de feina no sigui garantia per viure de manera digna.
22: Les persones que necessiten ajuda són persones multiproblemàtiques, que no tenen una única cosa a treballar, sinó que tenen moltes coses a treballar. Sí que és vera que hem de destacar que hi ha un dels factors que són els factors econòmics, però també tenim persones, fins i tot persones que tenen un contracte d'inserció i estan cobrant un salari digne, que estan vivint en el carrer.
19: Durant el 2025, la Fundació de Xalles ha formalitzat 162 contractes d'inserció a través de les tres empreses d'inserció vinculades a l'entitat i de diferents serveis ambientals.
0: I avui, en plena de successos, destacam que el Lico ha estat detingut per tercera vegada en un mes. El fill de la coneguda matriarca de Sombanya, la Paca, ha estat arrestat per apunyalar un home i tallar el cabell amb un ganivet a una dona al Poblat. La Policia Nacional va fer ahir la detenció a Sombanya, on es trobava Francisco Cortés, tot i que té, recordem-ho, una ordre d'allunyament activa. Dues i 26 minuts fora de les Balears se preocupa l'evolució de l'incendi declarat ahir a la província de Castelló, que continua cremant de moment sense poder ser estabilitzat. Durant tot el vespre, els bombers han intentat contenir les flames, però de moment continua sense control.
23: S'han desallotjat mig miler de persones de les zones adjacents i l'UME ja s'ha incorporat al dispositiu amb 200 agents sobre el terreny. El que més preocupa a hores d'ara és que l'onada de calor que ja afecta la regió i els forts vents previstos podrien complicar encara més la situació, segons el president valencià Juan Fran Pérez Llorca.
24: Però és cierto también que aunque en estos momentos las condiciones meteorológicas son bastante buenas, la previsión es que a partir de las 11 de la mañana empeoren, ¿no? Que tengamos y entramos en esta ola de calor, y además vamos a tener rachas de viento que pueden llegar a los 40 kilómetros por hora, y que por lo tanto todo el trabajo que se avance ahora pues será yo creo que importante.
23: Mentrestant, a les Gavarres, província de Girona, el foc ja s'ha pogut estabilitzar després de consumir més de 2.200 hectàrees. Ara falta, però, poder-ho donar per controlat. Al sud de França també situació molt complicada pel foc que ha consumit més de 4.600 hectàrees prop de Perpinyà. 10.000 persones han estat, en aquest cas, evacuades davant el risc i, a més, les condicions meteorològiques són molt desfavorables.
0: Per cert, recordem que avui Mallorca i Menorca es troben a nivell màxim de perill per incendi forestal. I a l'exterior, Hamas dissol el seu govern a Gaza en un gest per desbloquejar la segona fase del pla de pau que du 6 mesos encallat. Es tracta de l'òrgan que ha exercit com a govern de facto a la franja durant 2 dècades. Un moviment amb el que se cerca facilitar l'entrada del Comitè per l'Administració de Gaza, que és l'organisme tècnic dissenyat per assumir la gestió civil de l'enclavament a la postguerra.
23: Mentrestant, durant els propers 2 dies se celebraran noves reunions al Caire entre Hamas, altres faccions palestines i mediadors egipcis, amb l'objectiu de tancar escletxes sobre l'aplicació de la segona fase de l'acord. Entre els principals esculls continuen figurant el futur de l'arsenal de Hamas, el desplegament d'una força internacional d'estabilització, així com aquesta entrada efectiva del comitè tecnòcrata a Gaza.
0: I també l'actualitat d'aquest dilluns passa avui per Pamplona. Ja s'ha donat el SUS al Sant Fermín 2026 des del balcó principal de l'Ajuntament.
23: Més de 12.000 persones han seguit en directe el llançament del coet que anuncia l'inici de les festes de les més multitudinàries i conegudes de l'Estat. 2 representants del Servei d'Urgències han estat els encarregats d'encendre la flama com a reconeixement als treballadors sanitaris després de ser triats per la ciutadania en votació popular.
0: Així arribarem a les 2:30, moment ara, per a la informació de cadascuna de les illes.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30. Bon dia. Els socorristes de Calvià reuniran finalment de l'Ajuntament. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. Serà demà a les 8 del matí després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori. Denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei. El batlle els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu.
1: L'Ajuntament de Felanitx ha posat en marxa el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom.
2: És gratuït, funcionarà de manera complementària al TIP i es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a l'octubre.
1: I han acabat les obres de protecció del talús de la vall del torrent de Fornalutx.
2: L'actuació evitarà el risc d'esllavissades en una zona molt transitada a l'entrada principal del municipi. L'obra ha costat 180.000 euros i era molt esperada a Fornalutx, ja que el talús està damunt un aparcament i l'aturada de bus.
1: Tot d'un en parlam d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
3: Invitacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura de les sortides des de Son Rapinya fins a l'altura de l'interpel·lació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit a la Port. També trobaran retencions a l'autopista d'Andratx, a l'altura de les sortides des de Bendinat fins a l'altura de l'interpel·lació, cap a la via de cintura, i en el túnel de Llena van sentir Palma. I per acabar, també feia retencions a l'autopista de Llumelló, a l'altura de la sortida cap al Coll d'en Rabassa, fins a l'altura de sortida cap al polígon de Sonom, en sentit Llumelló. Això fa pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Marga Cifra, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
4: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
0: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars de socorristes de Calvià reuniran finalment amb l'Ajuntament. Serà demà matí a les 8 del matí, després de la manifestació d'avui davant les portes del consistori, denuncien inseguretat a les platges i la precarietat laboral del servei.
2: Després d'una hora de reclamacions, el batlle de Calvià, Juan Antonio Mangual, ha sortit a parlar amb ells. A Mangual els ha demanat un llistat de peticions per estudiar la situació del col·lectiu. Tot i la trobada de demà, l'Ajuntament puntualitza que l'empresa concessionària Marsafe és la responsable dels treballadors.
5: El que hem fet nosaltres és allargar les temporades, hem donat més hores de servei i hem complementat tota una sèrie de reforços a el que són els propis concessionaris que ara duen les platges al davant. I, per tant, nosaltres per això estem insatisfets. Les seves reivindicacions venen més donades cap a el que és el concessionari o l'empresa gestora del servei de socorrisme.
2: El portaveu dels socorristes, Ariel Gauna, explica que els horaris i el calendari del servei són insuficients. El col·lectiu reclama allargar la temporada. Durant la temporada baixa, els mesos de març, abril i novembre, els socorristes reactius cobreixen el servei, una figura que asseguren que no compleix amb els pilars bàsics de la professió.
6: El socorrista reactivo no vigila, no previene y a la hora de socorrer ya llega tarde. Es un amaquero que le han adosado funciones de socorrista. Digamos que es una figura absolutamente incongruente, no tiene ni pies ni cabezas.
2: L'Ajuntament de Calvià indica que en aquests moments el contracte de socorrisme està en vigor, finalitza el 2027 i es mostren oberts a introduir canvis per millorar el servei una vegada hagi acabat.
1: I qui també es concentrarà en aquest cas demà serà el comitè d'empresa del Duty Free de l'aeroport de Palma. Serà entre la 1:30 i les 3:30 a Sant Joan com a protesta per les condicions de treball que pateixen els 250 empleats.
2: Entre altres qüestions, els treballadors es queixen que ni AENA ni la direcció del Duty Free ha fet res per evitar que hagin de treballar amb ventalls i ventiladors per mal funcionament de l'aire condicionat. Els sindicats també denuncien la precarització en les condicions del personal fix discontinu, que ha d'acceptar contractes de 20 i 26 hores setmanals davant de les 40 hores d'anys anteriors, mentre se suporta molta pressió i una sobrecàrrega de treball inassumible.
1: Canviem de qüestió. Parlem ara d'un investigador mallorquí que lidera un projecte europeu per millorar el tractament del càncer infantil. Miquel Segura encapçala una recerca centrada en un medicament per combatre els neuroblastomes i altres tumors sòlids agressius en infants i joves de fins a 18 anys.
2: El neuroblastoma afecta el sistema nerviós, causa un 8% dels càncers infantils i un 15% de les morts. Ara, des de l'Hospital Vall d'Hebron, l'investigador mallorquí Miquel Segura lidera el projecte internacional per millorar el tractament del neuroblastoma i altres tumors sòlids agressius amb un nou fàrmac. Fins ara només l'han provat en alguns adults i pensen que pot millorar les taxes de curació i la qualitat de vida dels infants, ara amb menys possibilitats terapèutiques.
7: Sabem que a part del mecanisme d'acció d'aquest fàrmac és potenciar l'activitat del sistema immune. Com el seu mecanisme d'acció és diferent a la quimioteràpia convencional, vam pensar que podria ser una bona opció, donada que els efectes secundaris que s'esperen serien gairebé nuls o en cas d'existir que desapareixerien quan el tractament acaba.
2: La investigació comença i se centrarà en 50 pacients de fins a 18 anys.
7: M'agradaria que d'alguna manera tinguessin els resultats tan o millors que el que s'han obtenit en el càncer de l'adult.
2: Cada any 6.000 menors són diagnosticats amb aquesta classe de tumors a Europa.
1: I més notícies, perquè tots els usuaris de la targeta única ciutadana ja poden comprovar si s'ha traspassat correctament el saldo que tenia la targeta ciutadana de Palma.
2: A partir de l'1 de juliol s'ha fet aquesta transferència dels doblers. Es pot comprovar de manera molt senzilla introduint el DNI i el número de la targeta al següent enllaç tip.org. Si no l'han rebut correctament, es pot demanar cita a l'EMT de Palma per resoldre la incidència a citaprèvia.mtpalma.cat.
1: Mentrestant, el PSC denuncia el col·lapse circulatori a Soia i a tota la Serra de Tramuntana, així com la manca d'accions concretes des del Consell Insular per a limitar-hi l'entrada de vehicles. Joan Ferrer, conseller del Grup Socialista a l'Institució Insular, explica que Soia simbolitza aquesta

0: aprovar una limitació de vehicles, d'entrada de vehicles a la Serra Tramuntana a tota la comarca, però a part d'això s'ha d'acompanyar, pensant que se pot acompanyar, d'una xarxa d'aparcaments dissuasius fora de la serra, en els quals la gent que vulgui accedir per fer la visita pugui deixar el seu cotxe i estigui connectat amb un servei de bus específic per aquests aparcaments.
1: Mesures que requeririen ajudes econòmiques als ajuntaments, coordinació entre els diferents consistoris i reforç a la xarxa del transport públic del govern.
2: I a tot això, l'Ajuntament de Felanitx ja ha posat en marxa el nou servei municipal de bus urbà de Porto Colom. Funcionarà de manera complementària al TIP i es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins al mes d'octubre.
1: L'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir una alternativa de transport públic i per aquest motiu serà gratuït. El recorregut s'ha dissenyat estratègicament per donar cobertura a zones del nucli que fins ara no eren accessibles i el servei s'oferirà de dilluns a diumenge amb un mínim de 7 sortides, entre les 9 del matí i les 11 del vespre. Toni Penya és el regidor de Turisme de Felanitx.
3: L'intenció nostra és evitar pues, que la gent es desplaci en vehicles propis, que pugui desplaçar-se per tot el transport urbà, que és gratuït, que se n'aprofitin molts de residents i també visitants que venguin a veure'ls, pues, també és una manera de que puguin estacionar o puguin venir millor encara en transport públic de línia regular, com es diu, perquè hem fet que els horaris se posin de manera coordinada.
1: Amb aquesta iniciativa es vol reduir el nombre de vehicles i la saturació dels principals llocs d'interès del nucli, a més de fomentar l'ús del transport públic.
3: I d'aquesta manera pues, fem un pas més extensiu a servei de bus. I és una manera pues, intentar evitar que s'aglomerin vehicles a zones com, per exemple, la Capella, a zones com Segonal i en Porto Colom en general.
2: 2:40, ho dèiem en titulars, han acabat les obres de protecció del talús de la vall del torrent de Fornalutx. L'actuació evitarà el risc d'esllavissades en una zona molt transitada a l'entrada principal del municipi.
1: Abans de les obres, el talús a l'entrada de Fornalutx es trobava en un estat delicat, però després de 5 mesos de feina s'ha aconseguit assegurar l'estabilitat de tot el mur amb una malla nova de doble torsió i amb ancoratges d'11 metres de profunditat dins la paret. També s'han instal·lat drenatges per evacuar infiltracions d'aigua i evitar esllavissades. Llorenç Galmés és el president del Consell.
4: Unes obres molt esperades perquè l'any 2019 hi va haver un avís d'un possible despreniment. I des d'aquell moment, l'anterior legislatura no se va iniciar cap millora per tal de garantir la seguretat de totes les persones que circulen per aquest indret.
1: El Consell i l'Ajuntament han inaugurat l'obra, que ha costat 180.000 euros i era molt esperada a Fornalutx, ja que el talús està damunt un aparcament i l'aturada de bus. Francisco Marroig és el batlle.
5: A una centrada principal de Fornalutx, a part de que nosaltres també perdíem molt d'aparcaments, tant si 5 aparcaments són 50 a una altra banda.
1: Amb aquesta actuació s'assegura l'estabilitat del talús com a mínim durant 25 anys més. Rafael Gelabert és el director insular d'infraestructures.
6: Aquesta malla de C té una vida útil superior als 25 anys. El que sí que veurà que en aquest moment preparam un contracte de manteniment d'aquestes actuacions.
1: Aquest contracte, valorat en 1 milió d'euros, permetrà revisar anualment l'estat de les malles de protecció de tota la serra per garantir-ne la conservació.
2: I també destacam que, a més per Palma, denuncia les conseqüències de la llei òmnibus en matèria d'habitatge i ho qualifica de retrocés en la lluita contra el lloguer turístic il·legal.
1: La portaveu d'Homes a l'Ajuntament, Neus Trullol, ha recordat que cada habitatge és destinat a lloguer vacacional és un habitatge manco destinat al mercat residencial. Segons afirma, la llei òmnibus bonifica a qui fa lloguer turístic il·legal perquè redueix les sancions imposades.
7: Ja que aquesta llei permet que qui hagi estat, qui se sancioni per lloguer turístic il·legal, pugui tenir una bonificació del 80% de la multa per lloguer il·legal.
2: A més, Trullol critica que després d'haver estat sancionats, els propietaris poden incloure l'habitatge al programa Lloguer Segur, un fet que qualifica d'incentiu.
7: Però, a més, se'ls hi premia en que una vegada que se'ls ha multat s'han pogut bonificar del 80%, també poden incloure aquest habitatge en el programa de lloguer segur i tenir ingressos per aquest lloguer durant els 7 anys d'aquest programa.
1: Amb tot, Més per Palma lamenta que amb la llei òmnibus, com explica la seva portaveu, es premia aquell que fa lloguer turístic il·legal.
2: I parla ara de música de cinema en un escenari incomparable com és el Torrent de Pareix, que va tornar a ser ahir l'escenari natural d'un concert emblemàtic que un any més ha tornat a reunir centenars de persones.
1: Agafar un bon lloc i tenir la càmera preparada per immortalitzar el moment eren ahir els requisits per viure un any més l'experiència musical.

0: musical que ens deixa el tradicional concert del Torrent de Parais.
1: Arribat en el barco de la una i, bueno, han dinat aquí, ja han agafat puesto i ara, pues, que no mos ho llevin.
2: Arribat de matí en barco i, bueno, han dinat aquí també.
0: Damunt un escenari natural de capella mallorquina acompanyada per la coral juvenil Revelation, l'orfó infantil balear i el quartet de corda Elegia. Entre el repertori d'enguany, una dotzena d'obres, totes elles bandes sonores de pel·lícules de renom. Josep Maria Moreno és el director de la capella mallorquina.
3: Podrem sentir fragments de Cats, de West Side Story, Sonrisas y Lágrimas, Los Chicos del Coro...
0: Una conjunció d'art i natura que va deixar el públic encisat.
4: Espectacular. És la primera vegada que venim, però m'han contat molt bé, molt guapo.
5: Primera vegada. I de moment estic com espantat, perquè m'agrada molt això.
2: Superemocionant.
0: Una cita musical que, com mana la tradició, va culminar amb la interpretació conjunta de La Balanguera.
6: I prop de 5.000 persones han visitat la Catedral i el Museu d'Art Sacre de Mallorca dins de programes educatius, culturals i socials impulsats pel capítol de la Seu.
0: Les visites guiades es consoliden així com un dels eixos principals de divulgació de la Seu. La majoria de participants ho van fer a través de la iniciativa Endinsa de la Seu i el Museu d'Art Sacre de Mallorca i varen ser alumnes d'educació infantil, primària, secundària, batxillerat, formació professional i educació per adults de la diòcesi de Mallorca. L'objectiu d'aquestes visites és difondre i acostar el patrimoni de la catedral i del Museu d'Art Sacre a la societat.
6: Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a IBT Ràdio. Ara arriba tota l'actualitat esportiva.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Dues i 45 minuts, temps ara per a la informació esportiva. Avui la notícia és el retorn del Mallorca a la feina. Ha encetat un nou curs. Marta Sampas, bon dia.
2: Bon dia. La temporada 26-27 ha començat avui i ho ha fet amb les proves mèdiques i físiques. És la primera passa d'una nova etapa a la segona divisió després d'un lustre a primera. Avui un primer grup de jugadors com Antonio Raillo, Abdon Prats, Martin Valiant, Manu Morlanes, entre d'altres, han passat per la clínica. Sentim el que deien Abdon, Valiant i Morlanes.
3: Les coses s'han de fer bé, no han de córrer i hem de tenir paciència, no? Jo crec que el que hem de fer és estar tant el club, l'afició, jugadors i tots vosaltres, els periodistes, més junts que mai, no contagiar negativisme, ser positius.
4: Hay que hacer cosas bien, nosotros, el club, todos, para que pueda haber presupuestos de hacer un año ilusionante.
5: Sí, bueno, yo creo que todos estamos expectantes un poco con ver lo que depara el mercado. Somos conscientes que faltan jugadores por llegar, pero bueno, al final creo que esto va a ser un mercado largo porque con el Mundial de por medio y tal, pero bueno, confiamos en la dirección deportiva y bueno, al final los que estemos pues somos los que tenemos que dar el callo e intentar entre todos unirnos para conseguir el objetivo.
2: Demà continuaran les proves mèdiques i ja dimecres Luis García dirigirà el seu primer entrenament a Son Bibiloni. El nou tècnic mallorquinista va aterrar a Palma. El sentim a la seva arribada.
6: Con mucha ilusión, muchas ganas de volver a un sitio donde he sido muy feliz y con mucho entusiasmo para trabajar mucho y hacer las cosas bien y ojalá pues poder conseguir cosas bonitas. Bueno, ya veremos poco a poco, hay que ir poco a poco. La categoría es muy difícil, tenemos que hacer un buen equipo y después ya veremos. Sí, pero mucha confianza en el club, en la dirección deportiva. La gente está trabajando muchísimo para hacer un buen proyecto y tenemos mucha ilusión.
2: Demà sentirem més a Luis García perquè serà presentat a les 12:30 a Son Moix. Del tècnic n'han parlat Abdon i Valiant.
3: Bueno, vaig xerrar amb ell com a capità de l'equip, vaig xerrar amb ell quan va firmar aquí per telèfon i ara aquest dia és el veuré i bueno, molt il·lusionats. Al final crec que és un entrenador que ens aportarà molt i molt feliços que estigui aquí amb nosaltres.
4: Se ha hecho una decisión muy lógica con un entrenador que tiene mucha hambre, que conoce la categoría y creo que viene con mucha determinación y muchísima ilusión.
2: El tècnic mallorquinista disposa de moment de 17 jugadors en nòmina, dos d'ells, Samu Costa i Johan Mojica, encara a la Copa del Món amb les seves seleccions. Amb només un porter del primer equip, Bergström, i un nou vingut a la plantilla com és Adrián Fuentes. A més, hi ha futbolistes que amb tota probabilitat obrin la porta de sortida, com són Jan Virgili, Pablo Torre, aquest en qualitat de cedit a un equip de primera, i els ja esmentats Samu Costa i Mojica. Recordem que el debut del Mallorca en la temporada 26-27 serà el 16 d'agost a Son Moix davant el Valladolid.
1: Temps ara pel Mundial. Espanya cercarà avui contra Portugal un bitllet per als quarts de final.
2: La selecció espanyola jugarà quan siguin les 9 del vespre amb l'objectiu de superar els vuitens de final. A Texas, a la ciutat de Dallas, el combinat nacional cercarà llevar-se l'espineta de la final perduda de la Lliga de les Nacions fa poc més d'un any contra la selecció lusitana. El seleccionador, Luis de la Fuente, parla d'encert per no acomiadar-se de la cita mundialista.
7: Aquí ya sabes que mañana es una final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir tres partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata. Creo que en ese camino estamos. Y yo cuando me refiero al margen de mejora que tenemos es porque yo soy tan optimista y tengo tanta fe y tanta confianza en estos futbolistas que creo que todavía estamos siempre en margen de mejorar.
2: A banda de millorar, España haurà de tenir en compte aquests aspectes davant Portugal.
7: Yo creo que Portugal tiene sobre todo un grandísimo equipo y creo que hay que tener pendiente, estar muy pendiente de todos. En este caso, nosotros por planteamiento, obviamente, trataremos de estar pendiente del rival cuando no tengamos el balón, pero lo que queremos es que ellos estén más ocupados de nosotros, de nuestra banda derecha, sea Marcos, sea Pedro, sea Lamin o sea quien X el que juegue. Y yo creo que ese sería una de los mejores planteamientos que podemos hacer.
2: Un dels noms propis d'aquest Mundial i serà avui Cristiano Ronaldo, que cercarà allargar la seva llegenda contra una selecció contra la qual diu li agrada molt jugar.
8: España es siempre candidata a ganar lo que sea, mundiales, Eurocopas, Confederation Liga. Sabemos que mañana ellos ya ganaron esta competición. España, teóricamente, es favorito porque ya ganó y tiene más títulos de que Portugal. Pero es una competición diferente, jugadores diferentes, hay cansancio, hay lesiones, el ambiente. Es un partido bueno de disputar. Yo a mí me encanta jugar contra España.
2: Si Espanya supera aquests vuitens de final, estarà pendent de qui serà el seu rival a quarts. Sortirà del guanyador del partit de les dues de la matinada, els Estats Units o Bèlgica. Qui guanyi s'enfrontarà als espanyols, o en el pitjor dels casos als portuguesos, divendres a les 9 del vespre. Qui ja són a quarts de final són Anglaterra i Noruega, que s'enfrontaran dissabte a les 11 del vespre. Els anglesos varen patir per superar Mèxic, varen començar guanyant 0-2, escurçava distàncies la selecció mexicana amb l'1-2 abans del descans, Anglaterra tornava a copejar amb l'1-2 3, però quan mancaven 20 minuts i amb els anglesos amb 10 jugadors, Mèxic feia el definitiu 2-3 que dona el passi a Anglaterra. Amb la derrota de Mèxic, acomiadam a dos dels pocs representants balears d'aquest Mundial, Toni Amor i Pol Lorente, tots dos part del cos tècnic de l'exentrenador mallorquinista Javier Aguirre. Sentim el mexicà que, per cert, deixa la selecció després de 78 partits al front.
9: No les puedo reprochar nada. Yo creo que es fútbol, cometimos un par de errores en los goles que aceptamos, pero bueno, es fútbol, ellos son un gran equipo y hicimos lo que pudimos, sí. Y no te puedes equivocar porque te condena, ¿no? Tuvimos ahí un par de errores y me da tristeza por la gente, pero bueno, creo que mis jugadores pueden estar tranquilos porque hicieron lo que pudieron ante un gran equipo.
2: I l'altra selecció que diu adeu al Mundial és la del Brasil, de Carlo Ancelotti, que va ser superada per Noruega per 1-2. Sentim el tècnic italià.
10: Penso que sí, és una experiència, per mi part, deludente per el resultat, obvio, perquè estem molt tristes, però una experiència que ha sido bonita, hemos creado un bon grup, agradecer als jugadors que treballaron molt bé, que crearon un bon ambient.
1: Parlem ara de futbol sala perquè l'Illes Balears Palma Futsal ha presentat avui la campanya d'abonats per la nova temporada 2026-2027.
2: Festa, soci, i ja ho veurem. És el lema en un any en el qual no hi ha gaire canvis respecte al passat curs pel que fa al sistema i als preus d'abonaments, però sí en el format de la competició. Pels abonats de la passada temporada es mantenen els preus i tan sols hi haurà una petita pujada per les noves altes. Ho explica Ivetra Ràdio, el responsable de l'àrea social del club és Martín López.
11: La renovación mantiene los precios, que creemos que tenemos que ese sentimiento de pertenencia que tenemos de cara a los aficionados se mantenga, y hay una subida muy, muy reducida para las nuevas altas. Creemos que es muy importante que se sientan queridos, y una forma de ello pues es mantener las cuotas tal y como son.
2: També hi haurà dies on s'oferirà la possibilitat de que cada abonat pugui anar acompanyat d'una altra persona adquirint l'entrada a preu reduït. Com dèiem, les novetats les posen els canvis en la configuració de les competicions tant de Lliga com de Copa, amb tornes d'obertura i clausura a la Lliga i la unificació de les dues copes, la d'Espanya i la del Rei, en una sola competició. Sentim Martín López.
11: Novedades, digamos que es el formato, ¿no? Nosotros vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible de cara al abonado. De hecho, la campaña va un poco enfocado en eso, ¿no? De qué es apertura, qué es clausura, la nueva Copa de España, el tema de la Copa del Rey, pero creemos que hemos encontrado la fórmula o la tecla para que nuestros abonados no se vuelvan locos ni se hagan un lío.
2: El club s'espera una resposta positiva com els darrers anys, aquesta vegada sense competició europea, però pensant en omplir el Palau Municipal d'Esports de Sant Moix sempre amb les limitacions d'aforament ja conegudes.
1: I acabam, Marta, amb dos apunts més.
2: En pàdel, la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delfi Brea varen perdre la final del Premier Pàdel de Bordeus davant Tamara Icardo i Clàudia Hensen per 2-16-1, i es queden així les portes del que hagués estat el quart títol de la temporada. I en ciclisme, avui es disputa la tercera etapa al Tour de França amb sortida a Granollers i ja amb arribada a França amb 195 quilòmetres de recorregut i el primer contacte amb els Pirineus. Ahir la victòria va ser per Isaac del Toro.
1: Són les 2:54. Fem una petita pausa i després temps per a la cultura.
12: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
0: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Al Temps de Cultura vos contam que la segona edició de la Fira del Llibre Menorquí arriba aquest cap de setmana a Maó. Ens ho conta Axel Camarasa.
13: Comptarà amb la participació d'una vintena d'escriptors i dues llibreries, a més d'entitats vinculades a la cultura i al patrimoni de Menorca, com l'Enciclopèdia de l'Illa, l'Agència Menorca Talaiòtica o Sauba Edicions, entre d'altres. L'objectiu és donar a conèixer tant autors locals com llibres sobre Menorca. Joan Pons Torres és el conseller insular de Cultura.
14: Crec que hem aconseguit el que volien, que era posar en valor i posar damunt la taula el fet de que Menorca és una illa referent en cultura i en llibres, i com que estem orgullosos de això, la Fira del Llibre és un dia per reivindicar-ho.
13: Una de les novetats d'enguany és que es dedica un espai concret a la novel·la negra.
14: Feim un espai que es diu Menorca Negra, on hi haurà tres presentacions de llibres de temàtica de llibres sobre Menorca, però de novel·la negra.
13: La inauguració oficial tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 7:15 del capvespre i comptarà amb una cercavila dels gegants de Llumassanes i la xaranga de Mó.
1: Segona setmana d'aquest juliol de festivals i de revetlles, arriba una setmana que vessa de cultura com la d'abans. Sí, parlam una vegada més de Sau a la nostra agenda.
15: Abans, però, avui a les 7 de l'hora baixa es projecta el documental Sacar Pecho, un viatge contra el miedo al Teatre La Societat de Calvià. És un acte solidari organitzat per donar suport a la investigació contra el càncer de mama, però parlàvem i escoltàvem Sau. Perquè venen de nou aquest dimarts a Mallorca. Serà a Pollença, al claustre de Sant Domingo. És un muntatge que fa el guitarrista original de la banda, el 50% Pep Sala, amb altres cantants i alguns vídeos que són part d'un documental sobre la banda i els acompanya, no pot ser d'una altra manera, fora de Sembrat, que també s'ajunten només per ocasions especials, amb Sopa de Cabra, amb Lats amb Busto i ara també amb Sau. I atenció a dimecres perquè torna una cita ja clàssica de l'estiu. Són les nits de flamenc del Teatre Sants de Palma. Tots els dimecres a les 9 de la nit és Pere Mestre, director del teatre.
16: És un espai emblemàtic i un ambient màgic on artistes flamencs de gran rellevància, premiats internacionalment, fan un espectacle molt especial. Un espectacle que es basa fonamentalment en ball i coreografies flamenques, però que també incorpora una fusió amb jazz.
15: Això tots els dimecres, però aquest en concret. Ni més ni manco que els Amics de les Arts amb Pèl de Gall. Mireu quines combinacions que fan a Pollença, allà mateix on actuarà Sau. Serà al claustre de Sant Domingo a partir de les 8 de la nit. Segur que no falta aquest mític Jean-Luc que varen fer juntament amb els barcelonins Sidoní.

I l'endemà, dijous, les Ravel·les tenen gust a nous clàssics. Andrat Joan Miquel Oliver serà al Castell de Sant Mas a partir de les 9 de la nit. I és que Oliver era guitarrista de La Fosca allà pels 90 i també va tocar un temps en Fora de Sembrat, a banda d'Antonio Font.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

La frisera d'estiu torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts, un refugi quan no rius, un viatge, una acampada ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és notar serva salada.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues, és guardar aquesta riquesa de llops que us venen barat. L'alegria és nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol,

0: Perdona, que ets de Ses Illes?
1: Sí, de Menorca.
0: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
1: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
0: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
1: D'Aló.
0: Ah, d'Amó, que maco.
1: No, d'Aló, està a mig de Silla.
0: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
1: Saps què? Que millor t'aduré a Montgòfera, on hi ha unes bísties que no es cansen mai de

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartó, launes, escoltar un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpar.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.